0: No, ens hem de ser veient. No li siguin més a Paco.
1: Ai, Pato, l'hem un xampa saltant.
0: Mura m'ho gru que seria jo sóc jo, sí.
1: Mai problema el tinc, Ali.
0: Da, ui. Dile que m'ha un magulgul, sí, aquí. Per això ben atong atuan.
1: Ui. Dile que m'aquí ata. Dile que m'aquí vacacion ang atong gyan, he.
0: Ui, pisan pag dile vacacion. Kinahalang gaya pang mo-enjoy ito, no? Pinakulang gaya po nga makuha kong dagang pictures dito.
1: Ayaw lagi pag-giat.